0: jugadors que hagin fet campions d'aquesta temporada o hagin ascendit de categoria. Tots els entrenadors han de fer 15 hores de formació contínua per poder tenir, tramitar llicències cada 3 anys i feim aquestes jornades perquè puguin servir per això. Tenim convidats importants, és a dir, vam a fer una ponència amb Miquel Toni Gelabert, el director del futbol base del Mallorca, Llorenç Enric i Miquel Grimalt, que també ens donaran el seu coneixement, i un poc hi ha un convidat especial, que és el Miguel González Mitchell, set jugador del Madrid i entrenador professional, que especialment crec que ens podrà aportar molt la seva experiència com a entrenador, com veu el futbol actual, la seva evolució que ha tingut, i també podríem dir aquesta aventura que ell ha tingut de poder entrenar a Espanya, Grècia, Aràbia, un poc per situar-nos aquests diferents contextos que té el futbol actual. Esperem que tinguem bastanta assistència i que els entrenadors d'Eivissa ho puguin disfrutar.
1: Por otra parte, mañana a las 8 de la tarde en Santulalia, la Peña Deportiva buscará el ascenso a la segunda federación ante el Arenas de Armilla de Granada con el 1-1 de la ida.
2: Más de uno Eivissa y Formentera. Agustín Prades y Manu Gón. Onda Cero.
3: ¡Hey! Aprovecha en IKEA un fantástico 10% de descuento en una selección de estructuras de cama y divanes para renovar tu dormitorio. Revisa las etiquetas y llévate hoy tus favoritos. Solo hasta el 21 de junio.

0: Onda Cero, tu radio.
1: Seguim a Más de Uno Eivissa i Formentera, aquí a Onda Cero. I anem a parlar de cine, de curtmetratges. Senyor Ramon Mallol, bon dia.
2: Què tal? Bon dia, com va això?
1: Bon dia i bona hora. Bé, trobada de curtmetratges, sí, a Sant Antoni. Sí. Explica'm-nos una mica, perquè voleu fer una espècie de crida, no, ara mateix?
2: Sí, perquè a veure, aquest festival, aquesta mostra de curtmetratges, ara farem l'edició número 27, que ja són molts d'anys, no? Uh-huh. I hem ampliat enguany, que l'any passat vam fer un dia, enguanxant dos dies, 4 i 5 de setembre, sempre a Sant Antoni. És un esdeveniment inclòs dins els actes de les festes de la Terra d'allà, Sant Antoni, i ens agradaria molt poder comptar. Ja tenim, diguem, diferents persones que hi col·laboren, voluntàries, que hi col·laboren, però ho volem ampliar perquè, clar, són dos dies, necessitem més gent que vulgui donar una maneta i veure un poc el festival per dins, que vulgui participar en altres. I per això hem organitzat per demà mateix, dissabte, una trobadeta a l'hostal Aníbal de Sant Antoni a les 9 de la nit. Parlarem de tot això que estem organitzant, de quin punt estem i tot això, i també farem, clar, que és el que sabem fer altres, que són curtmetratges i tal. Farem un visionat, una projecció de diferents curtmetratges, molt curtet, i també vendran actors, actius que han participat, en fi, entre tots estirem parlant un poquet de cine, no?
1: Mm-hmm. Se li demana algo en particular als voluntaris?
2: Bé, que ens donin el més preuat que tenen, que és el seu temps. És el seu temps. Però és gent que normalment li agrada molt el món del cine, dels curtmetratges, solen ser actors o actrius, gent que està molt relacionada aquí a Eivissa amb aquest món. Mm. Per tant, els agrada, està dins, reben els convidats que venen de fora, bé, i la logística sempre va bé, no? Conèixer com funciona per dins un esdeveniment d'aquest tipus, perquè, clar, el públic que arriba ja a l'hora de les projeccions s'asseu i no veu res més que el curs, però darrere d'això hi ha una enfeinada que no es veu i que s'ha de coordinar amb molta gent, no?
1: I tant, i tant.
2: I és el que parlarem demà. Mm.
1: Llavors, la persona que estigui interessada tindria que anar demà i presentar-se, diguem, allí, de dir, mira, escolta, m'interessa a mi col·laborar.
2: Efectivament, sí, se posa tal, parlam, nosaltres normalment si donem una camiseta, així corporativa, també tindran dret a una canya i una tapa, vull dir, perquè vull dir que tot suma, tot suma. I a més participaran altres en les bé, com a públic també, i poden d'aquí sempre surten projectes nous, no?
1: Ja.
2: I veurem alguns curtmetratges i sí.
1: A més, Ramon, serveix per fer contactes, no? De gent.
2: Sí, i tant.
1: Clar que sí.
2: Sí, gent que sí, predisposada a fer coses.
1: Doncs pues recorda quina hora és i on és demà, dissabte.
2: Sí, això és demà dissabte, a les 9 de la nit, a l'hostal Aníbal, que està per allà, per l'avinguda del doctor Fleming, a Sant Antoni.
1: Molt bé.
2: Molt a prop, vaja, per allà, sí.
1: Perfecte. Pues Ramon Mallol, moltíssimes gràcies, que vagi tot molt bé, una abraçada forta.
2: I do moltes gràcies per l'interès. Gràcies per tot.
0: Des de Hostelería por el Clima, una iniciativa de Comunidad por el Clima y Coca-Cola, llevamos trabajando desde 2017 para ayudar a la eficiencia y reducción de emisiones de bares, restaurantes y cafeterías de todo el territorio español. Únete a los cerca de 20.000 establecimientos a los que hemos ayudado a trazar su plan de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y a ser más eficientes. Súmate a la lucha contra el cambio climático.
3: Este verano aprende informática en Ibiform, eligiendo tu propio horario. Tienes más de 30 cursos disponibles, mecanografía, procesador de textos, hoja de cálculo, internet, diseño gráfico, robótica... Y ahora, tenemos una gran noticia para ti. Nuevo curso de inteligencia artificial para entender y aprovechar esta potente herramienta. Aprovecha nuestra promoción, es hasta el 30 de junio. Más información al teléfono 971-1936-23 o en ibiform.com.
4: En IKEA tenemos un planazo para tu salón, y es que te damos un fantástico 10%